0: Bon dia, Antenita. Som Ramon i Pau del Col·legi La Marina. Jo tinc 7 anys i el meu germà 4. Jo veig la cançó de Spider-Man i el meu germà, que es diu Pau, vol la cançó de Descendientes i Frozen.
1: Uno! Adiós, Antenita.
0: Gràcies. Del Reu de Castelló.
2: Gracias por llamar a Peque Radio. Soy Cata y vamos a escuchar tu canción.